Crau, crau, crau, crau, crau. Continua fácil, né? Crau, crau, crau, crau.